0: 4.
1: M'han basculat de l'altre costat. M'han obligat a perdre el passat. M'han capficat.

demostrat l'autoritat. Aquí he denunciat la mar Taranà. M'han pentinat. M'han... He somiat, m'ha evaporat. Corre a marxar, no conec res, jo no he après.

desitjar d'haver nascut sota el sol. I a ti voló en amor, i per va tu qui va, i per tu mi, per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi, i per a mi,